0: Bueno, hem acabat. Si algú li ve de dir alguna cosa aquí, podem allargar una mica més.
1: Jo crec que sí.
0: Que hi ha molts poetes.
1: Allargant.
0: Algú li ve de sortir a dir-me alguna cosa? A dir-me alguna cosa? Núria?